àtẹ̀yìntàn ọlọ́run gbogbo ènìyàn ọlọ́run gbogbo ẹran ara. Àìlè ṣàlàyé, àìlè jàníyàn, bá a ṣàlàyé.